ihren Sohn erlebt, sein kann die Patronen mal besser. Aber das ist immer so. Per des més a notícia demà, va haver-hi diferent diner per cada llit o qui ho serà, per més que el petit que m'ho he dejat seguir cada llit o qui ho va anar a córrer a qui fla i ho pitia per ser una tan equidràs com tu m'ho atlet, per el que cosa ser una tan equidràs va que per que ho clar, per des m'ha de m'ho et córrer a ell, per des que m'ho he dit ara que ho he dejat seguir cada llit a córrer a qui ho li, i em diu, m'he de recordar que és per la carrer, o s'han cogit, s'han cogit per el cor de la carrer, i s'han mentit que en Déu està sent sobrant, que han anat a trepar del trencat, i que han anat a trepar per casa, en plena, per la mateixa i que li cotiu. Per tant, n'hi ha dit com es comença la mare, n'hi ha dit com a dir, m'hi ha dit que és la o s'ha metit per creer, però s'ho crec aquí, per a creer-me, per dir que els som llet que han vist que era el pròc, per a dir com a treballar-me, com a per dir que han fet el seu britànic, no m'he volgut que li he posat el seu britànic, per exemple, a treure-me, per a poc-ho, per a no haver disco, i ho crec que s'ha metit per a dir que aquí, per dir que ja no t'hi sé, per dir que ja cal la veritat, etcètera, etcètera, per dir que s'ha de ser perguríssima, per dir que m'ha plantat com he de fer tot això, m'ha sentit ni de retornar la vida, per dir que m'ha dit que m'ha dit que m'ha dit que per dir que estaré tan temps tan correcte com si per dir va partir per dir que m'ha dit per dir que m'ha dit per dir que m'ha dit per dir que m'ha dit per dir que m'ha dit per dir que m'ha dit per dir que m'ha dit per segons a dir que és una presentació de cogó dins del país i no s'han patit de temps de compresentar com per una parte, pas i per discutir que no tenim poder que hi ha cosa, segons a com per una parte, s'han perdut una caja que no hi ha moltíssima salut, com per una tal i per una salut, s'han de dir que per practicar com un mapa de tenir, s'han de que no s'han de no vagi ni que li per un planeta, i dic que li pot dir que vagi ni que li per un planeta, i ho per dir que no hi ha molt de bé, no s'ha de cosa. Tractar i parlar de lleis per cas van simular, s'ha parlat per la nova llora, hauré passat friant l'èmbit ja per quan el venir la lleida aquí a venir, no ens comença a veure com a lleis per la lleida que aquí tindré a discutir i per la lleida, dic que ja per la lleida per això. A mi pila no està, perquè quan el pati passa com a marxandés, ho entén, té mai, sé que casa una marxandés, s'ha col·legit, no té un que s'han d'esperir, però va ser una repitió que a mi pila recollir que el príncep cada dia quan el tinc i treni més el pes que l'hi carrega, no vull dir perquè és el carrega que va dir el carrega, quan es manté que ho s'ha mutat i demà, però s'ha de tenir que gràcies a mi que no em donava un errat com a fer que ho prendré, que ho sí, per mateix l'ho vini, mateix la

dins del grup. S'ha fet. Veuran ara que gent serà així, però un grup es torna a la no li sembla que faré mai una malària. Veuran ara que gent si no ho haurà mai, no? O ja no. O que ja no va ser, o que no va ser, o que no va ser, o que no va ser, o que no va ser, o que no va ser, o que no va ser, o que no va ser, o que no va ser, o que no va ser, o que no va ser, o que no va ser, o que no va ser,

0: una lengua para no ser roja. Es para nada.
1: Y es para que yo se mande. Ahora, no hay camino, Mario. No hay camino, yo. No hay nada, pero pues, a tu lado. También que, pues, no hay dinero. Son sabes que estoy lo veo. Son sabes que estoy lo veo por aquí. No hay la persona que se pasa. Dice, voy. O dice, son sabes que estoy lo veo por aquí. Son así lo digo. Y un tan que disfruta. Si por cuando fue yo cansa, o hay cuando no hay cara. Tiene que haberlo. Y son sabes que estoy lo veo de dinero. O son sabes que estoy lo veo de dinero. Son romans a la seva lligaça. La humana era res de la cosa que no era una bona cosa. Jo em miro, això ho veu, eh? Jo em dic, soc problema, soc mare, soc, vol dir, soc problema, però que no s'ha fet això, de manera, o va dir, no ho era, ell va dir, no era, vist que va dir, no hi ha de dir-ho, que no hi ha de dir-ho, i ara que dic, soc problema, si m'ho van, ara la meva no ho sé, ara, no hi ha cap problema de pau, i ho van a les últimes, quan era, ha sentat, van a les jo, que per una cura va dir per mi, a les senyores i així que va ser la feina de a mi, quan no van a les hores i ja estic, paren, van a la casa, va a les hores i van a dir, paren, van a les hores, i no s'hi va ser un dia, no s'hi va ser un dia, no s'hi va ser un dia, s'ha de donar, s'hi pot anar un cop, i ho dono, ho ha fet per anar.
0: Qui te l'ha dit per tot el dia?
1: Jo que va dir aquí, Ramos, mira, som tan nana on s'escaïm, mira, tot el que més se'n ponia nana on tenia no van, no era una cosa no era una cosa, no era una cosa, no era una cosa, no era una cosa, no era una cosa, no era una cosa, no era una cosa, no era una cosa, no era una cosa, no era una cosa, no era una cosa, no era una cosa, no era una cosa, no era una cosa, no era una cosa, ara ja hi ha dos, quan faima, quan pugui conseguir millor per l'hivern, no n'hi ha pros. Bon dia, de bon dia, de bon dia, de bon dia, de bon dia, de bon dia, de bon dia, de bon dia, de bon dia, de bon dia, de bon dia, de bon dia, de bon dia, de bon dia, de bon dia, de bon dia, de bon dia, de bon dia, de bon dia, de bon dia, de bon dia, de bon dia, de bon dia, de bon dia, de bon dia, de bon dia, de bon dia, de bon dia, de bon dia, de bon dia, de bon dia, s'ha de fer cursos, s'ha de fer molts, no sé què tenen sobre vos, però quan ens va fer, quan ens va ser la llibre, ara de la corona, a la secció del govern de la corona, a la llibre de la llibre, a la secció de la corona, a la llibre de la corona, no té la guia d'una, a la llibre de la corona, a la llibre de la corona.
0: Nosaltres tenia avui un segon i li porta a buscar el sexe aquí, a la sua estança de venir, i porta a buscar el sexe aquí, no?
1: Jo, que sé, no sé, jo tinc una cosa que a mi, que no tinc una vida de l'aigua, no sé, no em deixi de fer la senyora, que ara, que ara, que no importa la cosa que jo, però, a mi, que ara, que ara, que ara, que ara, que ara, que ara, que ara, que ara, que ara, que ara, que ara, que ara, que ara, a la sentència per aquí, sobre el tot el dinar, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no van poder preparar la meva vida. Però aquí, m'han complicat, no? Pas la volta, canar-ho, caer-ho, controlar-ho, caer-ho, els dins xans, ja, quan jo caer-ho, pas poder veure que ell troba per ella. Ara la meva no penja, cana, cara, però quan no penja, però... Ara t'he dit, si per l'any, què va menjar, eh? Quina cosa va ser, ha fet un mòbil de viure si va anar, però? Quina altra, soc xerrada, per jo veure, però tu no vull dir això no ve, no pot parlar de sexo. És dir, no que jo no tinc això, no sé si ara s'ha dit, no ho veig, i no fa res ara per dir, no ho sé de la sexo, no era ara de la sexo, no era tant de la sexo, no era on és.
0: Però tu no vull dir, sí, no vull dir,

0: Antoni, has vingut a l'Ecari i a la Trau. I s'ha de fer un pas per aquí, s'ho està dient a la premsa.
1: Tenim una part de fer un clara, s'ha de fer un pas ara i s'ha vist.

perquè no fa qual, perquè fa la pell, i el mani al plantat, i el sol plantat, i el mani clarit, i el tenen, i el mani clarit, algú, i el mani clarit, algú, i el mani clarit, algú, i el mani clarit, perquè el que planta és el lloc, perquè té ara anar aquí, tot el pas, un tipus de plantat, no per un sol, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, per aquest canal, aquest pari, que és el que ho posem, però el moment més que té a un vídeo, com no és que ho posar, pàgina i pàgina, o sigui, pàgina, però que tinguin, pàgina, el que vol,

ja apart, però que no hi va reprodenciar. En un xarxa d'esquiu de fer-ho amb la dominació. El que vam passar per aquí, tant un post de xocin, de l'Eixo Marèrico, sortia a dir, de què està mal, de l'Eixo Marèrico, sortia a dir, de l'Eixo Marèrico, de l'Eixo Marèrico, de l'Eixo Marèrico, de l'Eixo Marèrico, de l'Eixo Marèrico, de l'Eixo Marèrico.